Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: vagis on vagis, siguis on siguis, porta el Ripollès FM al teu mòbil.
1: RipollèsFM.cat.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Venezuela després dels terratrèmols que han tingut lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una

0: de les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, eh? Això no ho sabem dir.
1: També el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents en aquests moments.
2: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos enviaran també equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros també per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat també a desallotjar els municipis de Calassanç, Salins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments diferents accidents afecten a la circulació. Un d'un camió a la 2 a Lleida que deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús. Un altre a la BB-5224 Sant Pere de Torelló que també talla la via. Un altre a la C32 a Sitges que també deixa la via tallada en aquest punt. I un altre a la P7 a Martorell que en aquest cas deixa un carril tallat. A banda també una avaria a la C25 a Arbúcies deixa també un carril tallat en direcció a Lleida. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol entre el 2026 i el 2027 per finançar el sistema de dependència. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: said too much too fast.
1: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
2: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
1: Ara més que mai, Creu Roja.
3: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
1: Gràcies.
4: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
5: Se escampixi rellis, que això no és que no és passario.
4: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Candavanol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
7: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
8: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen també els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ofer també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar-hi.

0: mentre que Fons també continua confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, es va recuperant la circulació de les vies afectades aquest matí per accidents. Per ara, retencions a la P7, a Barberà del Vallès, a la B10 i la B20, també a la C58, a la C32 i a la 2, als entorns de Barcelona. A la 2 a Lleida encara hi ha un carril tallat per la retirada de càrrega d'un camió accidentat d'aquest matí i també continua tallada a conseqüència de la sortida 474 a Bell-lloc d'Urgell per regulació del trànsit. Pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 de Rodalies recuperen també a poc la circulació després d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat, que ha provocat també retards aquest matí en aquestes línies. I avui finalitza el termini de preinscripció als graus de les universitats públiques catalanes en un moment clau per als estudiants que han d'acudir, que han de decidir, volíem dir, el seu futur acadèmic i laboral. La majoria opta per criteri com la nota d'accés i les sortides professionals, un factor que es tradueix en bones perspectives d'ocupació. El 91% dels titulats treballen 3 anys després d'acabar la carrera i en la gran majoria de graus la inserció supera el 80%. Notícies.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí amb productes d'aquí.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Posa en marxa la pel·lícula.
5: Espera, espera, per què no la poses en català?
4: Està disponible.
6: L'oferta de continguts en català a les plataformes de streaming s'ha multiplicat per més del doble en els últims dos anys. Abans de mirar una pel·lícula o sèrie, reviseu la disponibilitat del català al menú de llengües. A més, com que les plataformes acostumen a tenir memòria lingüística, si consumiu un contingut en català, la pròxima vegada que la llengua estigui disponible, ja la tindreu configurada per defecte. Informeu-vos-en a cultura.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Zanzan. Λίπουλες FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes llistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
3: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb tres pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent

0: Antilla. Segons ha informat el col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet. Notícies.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert... No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral...
4: Si es campi, si es rellis, que això no, és que no és pas serio.
1: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
5: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen en un nou incendi declarat aquest matí a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat. El foc amb diversos focus afecta en aquests moments un barranc i ha mobilitzat un total de 15 dotacions terrestres i també 6 mitjans aèris. Els equips d'extinció treballen per evitar que les flames es propaguin fins a la vessant oposada. A banda, també, els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat en les darreres hores a Veneçuela. Amb tot, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació dels cadàvers. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent aquest anunci.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
2: En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation Unió Europea, volíem dir, i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han pogut beneficiar d'aquests fons. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida a la platja de Badalona. El dijous van rebre també una denúncia per la desaparició d'un jove mentre nedava amb amics. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació. I estan a l'espera de poder identificar el cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona.

0: Ajudar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, Records de Ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio a Ripollès FM.

0: sis dels que calçaves camperes lluïdes,
1: pantalons All Shot Viejo Amigo,
0: i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito empastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade.

0: Carey, presentat per Jordi Casas.
1: Jordi Casas.
2: Estic pensant d'on va sortir això de camperes lluïdes. Habitualment, quan et graven, doncs, unes veus per fer una entrada del programa, un jingles, doncs tu escrius. I la paraula lluïdes, us prometo que no ha sortit dels meus dits.
3: Oh, mira, camperes, li posarem lluïdes. Sí.
2: Molt bé, què tal? Com ho portem, parroquians i parroquianes? Això és Hit Parade ara mateix per a tota aquesta gent fantàstica que m'esteu escoltant, per exemple, des del Ripollès o des de l'Empordà, a la bonica província de Girona, on en Siset, tot i la tramuntana, encara aguantava. Bé, sempre deia que la matinada de llances, però bé, nosaltres seguim endavant, també saludant a la gent del Baix Llobregat, a la gent que ens escolteu directament des de Lleida, la terra ferma, des d'Andorra o des de Ses Illes, a Formentera, a Eivissa. Formentera i Eivissa, que Formentera no està a Eivissa. Home, hi cabria, però ja seria una mica més incòmode, eh? Molt bé, doncs, salutacions a tots i a totes, també a aquells que, i aquelles que m'esteu escoltant online. Soc en Jordi Casas i això és el Hit Parade, un programa que recupera grans èxits dels anys 70, 80 i 90, com és el cas d'aquest gran intèrpret britànic que se'n va anar a viure a Austràlia. Ell es diu John Farnham i aquesta cançó va ser un número brutal que es deia The Voice.

tant de la... Anava a dir la carbonara, no? Perquè a vegades se'n ve una mica de gana. De la cantonada. És un duet americà fent aquella música que avui dia, malauradament, però ni de lluny, es pot arribar a fer. Quants records de quan vaig presentar com a novetat aquesta cançó de Cock Robin, el gall Robin, Just Around the Corner. Molt bé, doncs, ara atenció, hi ha un home que tenia un crit de guerra que era el Gigia i va treure grans cançons com Dance Little Sister. Ell és nord-americà, se'n va anar a Itàlia, es va casar i es va fer un home d'aquests un home molt tranquil i actualment es fa dir Sananda Maitreya, és Terence Trent D'Arby. Bonica cançó que es diu Sign

gran cançó dels 80 d'una noia que es diu encara Nene Cherry i era la mare de Sinita. Això es deia Buffalo Stance. Sí, Sinita, la de Toy Boy. Spinderella cut it up one time.

Una forta salutació, estigueu fent el que estigueu fent a qualsevol lloc arreu de Catalunya, també a Andorra i a ses illes Formentera i Ibiza. Era un gran tema que em porta un munt de records, suposo que a tots vosaltres. Una cançó de Shannon que es deia Deixa que soni la música. Let the music play. Senyores i senyors, anem a recuperar una gran cançó d'una noia que era una gran model que hauria d'estar ara mateix cantant, però malauradament no hi és. Aquest és un dels primers temes que vaig tenir l'oportunitat i el privilegi de posar a la ràdio. Gran cançó de Whitney Elizabeth Houston, I Want.

0: Les Hipadates, amb Jordi Casas.
1: Ahir vaig anar a tarda vespre. Bueno, van organitzar una festa dels que anàvem al col·le. I vam anar allà, que érem uns 60. Com diu, nen? Hi ha gent que no la coneixia, eh? No la coneixia, tio.
2: Hit Parade, ens fem grans.

en el nostre viatge musical amb tots els estils dels números 1 dels 70s, 80s i 90s, hem anat directament a Glasgow, a Escòcia, on els Wet Wet Wet eren molt coneguts, i també arreu del món. Cançó com Love Is All Around, Sweet Surrender, per exemple, Angel Eyes, o aquest que es deia Sweet Little Mystery, un petit i dolç misteri, cançó que dona pas a una altra gran banda que, depenent de l'edat que tingueu, recordareu de les ràdios als anys 80. Als anys 80 la ràdio era d'aquesta manera, pura alegria, balades i grans cançons que ens feien posar la gallina de pell. Anem a recuperar això tan bonic de Deacon Blue que es deia Real Game.

0: una de les cançons més fresques de l'estiu dels 80, perquè anava dient tota l'hora Nevera, baby, nevera, baby.
1: Escrit per ell, en Jordi Casas.
2: Jordi Casas, estic tip i posant la ràdio i només sento que reggaetó.
3: No, no.

De fet, nois i noies, tots tenim l'esperit molt jove, a pesar d'aquesta vegada s'ha dat així una miqueta pujada de to, però no res, tot s'arregla, no patiu. Aviam, com a locutor de ràdio, presentant temes d'actualitat de la música pop, o havent presentat temes com aquest, què penseu? Que disfruto més presentant a Mark Knopfler amb els Dire Straits, amb cançons com Twisting Bad the Pool, Brothers in Arms, o aquesta que es diu Els diners no serveixen per res. Home, una mica sí, ajuden, ajuden. Aquest Money for Nothing, o cantant una cançó de Dua Lipa. Ostres, em faig farts de cantar, òbviament fent galls, grans cançons com aquesta, Dire Straits, Money for Nothing, donant pas ara mateix a un home que malauradament ens va deixar ja fa temps, Eddie Van Halen, al front de la seva banda Van Halen, amb un número indiscutible que es deia Joe.

S'ha notat que cantava de fons. És que imito molt bé a Neil Tennant dels Pet Shop Boys i també a George Michael. Són habilitats que tinc. Left to my own devices, deixats de la mà de Déu, seria la traducció d'aquesta cançó amb un enginyer de so que era Trevor Horn, un dels membres de The Buggles, els de Video Cult de Radio Star. Per cert, abans he saludat al Ripollès, a la gent de l'Empordà, també al Baix Llobregat, a Lleida, directament a Andorra i també a Formentera i Eivissa. I no he saludat a la gent del Bages. I mira que sóc del Bages i m'he deixat de saludar aquesta gent. Gent del Bages, saludats des de Hit Parade, on ara sonarà un tema que, malauradament, és una de les vegades més tristes per escoltar-lo. Una bomba de començaments dels 80 d'una dona que era una gran cantant, una gran persona, i el passat dia 21 de juliol ens va deixar. Era la vocalista de High Energy, Evelyn Thomas. En pau, descansi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb l'origen de l'incendi forestal de Tiana, que tot apunta que hauria estat provocat. El foc iniciat en una zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat ha obligat també a confinar diversos municipis. Connectem ara, volíem dir, amb la nostra companya, la Laura Cira. Laura, com evoluciona aquest incendi? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs, com tu deies, ara són 4 ja els municipis confinats. Si bé el confinament ha començat amb 17 masies disseminades de Tiana, s'ha anat estenent i aquests 4 municipis han rebut una alerta al mòbil. Núria Parlon, consellera de l'Interior.
3: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos.
2: L'incendi continua ben actiu en aquests moments i treballen 16 dotacions terrestres als bombers i 6 aèries que aprofiten l'aigua de la piscina municipal, que és en la zona poliesportiva, a tocar d'on s'ha originat aquest foc. La B500, la carretera que va de Badalona a Mollet, està tallada i, segons els agents rurals, de moment el foc afecta una superfície aproximada de 25 hectàrees.
1: Gràcies, Laura. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a banda, també els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Font ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen, en aquest cas, desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat a Veneçuela. Amb tot, el govern espanyol ha ordenat també mobilitzar fins a 1 milió d'euros per ajudar a Veneçuela i Catalunya enviarà, per la seva banda, avui mateix 15 especialistes del cos de bombers per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes. També ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han beneficiat d'aquests fons. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar

0: a Ripollès FM.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert... No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral:
1: si es campi, si es rellis, que això no, és que no és pas seriós.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
0: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
3: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: El veí del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
5: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: ochis al dial.
1: Don't touch that dial.
0: Can rampa.
2: Ets a Ripollès FM. On sents la música.
3: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.

0: quan no puguis seguir res, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja, retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans, els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Hey, I'm Ray Dalton.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura. Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles, Santa Maria, Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha aclarat entre Tiana i Montgat. El foc ha provocat, està provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament de la urbanització Colònia Bosch i l'Albert La Conreria. Els bombers preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. I 4 víctimes mortals espanyoles i un centenar de desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.300 ferits. Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre malauradament indeterminat de persones colgades encara sota la runa. La Generalitat enviarà avui mateix 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela, ho ha anunciat avui el president Salvador Illa, que també ha ofert un segon equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar les tasques d'urgència entre les runes. També es reunirà, dit aquesta tarda, amb entitats veneçolanes a primera hora per parlar de com està evolucionant la situació.
4: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
3: Avui que hem sabut que creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones, ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats també d'aquestes persones per l'accés a l'habitatge. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya fins al 2040, que han presentat avui a Lleida els consellers d'Agricultura Òscar Ordeig i de la Presidència Albert Dalmau. I us parlem d'una campanya turística de la Generalitat que projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Compta amb un punt de vista d'una vintena de referents catalans en àmbit com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda.
2: Notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó o paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi cantes largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
3: Si es campis i rellis, que això no és pas serio.
2: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 589 morts, 2.980 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota les runes. És el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres a Venezuela. S'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar que estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Venezuela. Des de Caracas, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni avui a la xarxa.
4: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
3: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats als fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Illa ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat.
5: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb imbubució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
3: La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual equip municipal. L'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat, defensa que tots els expedients es van tramitar correctament i atribueix la denúncia a una estratègia política. I Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a una borsa amb el compromís d'obtenir-lo en el futur. Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir les vacants i les baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se en un requisit. I el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia per una pròrroga a 4-6 en el quart partit de la final.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Ahir vaig veure la Maria.
1: I com està la seva filla?
0: Encara és complicat, però es troba molt millor.
2: Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si has patit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
7: Hey, what's good? I'm Nico Santos.

0: sing. Vibulens FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar 4 municipis. Han treballat amb 37 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, amb un total de 136 efectius. Segons les dades del cos d'agents rurals, l'incendi forestal ha afectat una superfície aproximada de 42 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Actualment continuen treballant en aquest incendi, però desescalaran progressivament, ja que bona part del país continua amb un risc molt alt d'incendi aquesta tarda. A hores d'ara, la principal hipòtesi de la investigació apunta cap a una possible intencionalitat. De fet, hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. I el govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposarà doblar les quantitats que l'Estat aporta a cada persona per la dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions. La coordinadora de residències 5+1 creu que estem lluny encara de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Ho ha dit a la xarxa la coordinadora i portaveu Maria José Carcelén.
4: Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació.
3: El Berguedà compta des d'aquest estiu amb una nova patrulla de guardes rurals que se suma a la que vigila la Riera de Merlès des de fa 4 anys. S'encarreguen de cuidar tot Pedret, tot l'embassament de la Baells i les capçaleres de Bastareny a Bagà. El nou servei es complementarà amb informadors i es coordinarà amb els agents rurals i els Mossos. El cost de tot plegat és 38.000 euros i volen reduir els actes incívics i prevenir els incendis. I a Altafulla, al Tarragonès, la policia local ha incorporat 2 cotxes patrulla més eficients, potents i equipats per entendre les necessitats del servei. Actualment el cos d'Altafulla està dotat amb 3 vehicles, turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes a més de 24 agents. I els castellers de Barcelona han alçat ahir dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.000 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida, la vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda, la força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
3: Creu Roja. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
4: Si es campixi rellis, que això no, és que no és pas serio.
3: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
5: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
6: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
7: Everybody, we are Morandi.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Exteriors ha elevat a 106 el nombre d'espanyols desapareguts a causa del terratrèmol a Veneçuela i ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes i que són una prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El Ministeri assegura que la xifra d'espanyols morts es manté en 4. També recorda als espanyols que es troben a Veneçuela que contactin amb els serveis d'emergència consular. El darrer balanç apunta en total a 589 morts i 2.980 ferits, a més d'un nombre indeterminat de persones que poden estar colgades sota les runes. 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades participaran en el rescat de persones atrapades a la runa després del sisme. Un dels bombers de l'expedició ha especificat les tasques que hi faran.
3: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
2: I els bombers han controlat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar aquest matí 4 municipis. En total, segons dades dels cos dels agents rurals, ha afectat una superfície aproximada de 48 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Els bombers hi continuen amb un mitjà aeri i una trentena de dotacions per revisar i remullar la zona afectada. S'aixeca el confinament de 3 urbanitzacions que encara estava vigent, però es manté el tall de la B500. Els Mossos han detingut un home amb qui els veïns han assenyalat com a presumpte autor del foc. I detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges aquest matí. Els fets han passat a primera hora. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat. La prova ha obtingut una mitjana de 4,18, la més baixa, com a mínim en una dècada, i gairebé 2 punts per sota de la de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que ensenya, sinó el disseny de l'examen. I l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes explica 12 investigacions inèdites de les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi artístic.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès FM. Ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
5: Tim Kamrad, hi.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
1: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magi, conegut per la seva frase viral.
2: Si es campixi i rellis, que això no és que no és pas seriós.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Una edició més gran, amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanolcomerç i Fires del Ripollès. Amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Candavanol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols a Veneçuela i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes, que són prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El balanç general, el darrer, apunta 920 morts, 3.360 ferits, perdó, i gairebé 50.000 desapareguts. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat l'acte institucional del lliurament de claus d'una nova promoció d'habitatges de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat, un complex situat al carrer Valdirinet, i que consta de 40 pisos dotacionals de protecció oficial. L'acte també ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Lluïsa Moret, i una representació dels joves adjudicataris. En té més detalls la nostra companya d'ETV, Emma Romero. Bona tarda.
4: Molt bona tarda. Avui ha estat un dia molt especial per als 40 joves que, després de mesos d'espera, han rebut les claus del seu nou habitatge de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. L'emoció ha estat evident, però també la tranquil·litat de poder començar una nova etapa amb més estabilitat pel que fa a l'accés a l'habitatge. La jornada institucional ha començat aquesta tarda amb una reunió a porta tancada entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, a l'Ajuntament del municipi, on el president ha signat el llibre d'honor. Tot seguit han visitat un dels pisos de la nova promoció del carrer de Valdiri, Net i Figueres. A les 7 de la tarda ha tingut lloc l'acte més esperat, el lliurament de claus, amb el mateix Salvador Illa fent entrega una a una als nous inquilins. Una promoció que destaca no només pel seu lloguer assequible, sinó també pel seu caràcter inclusiu, amb habitatges reservats per a joves amb discapacitat, mobilitat reduïda i famílies monoparentals. Tots ells van obtenir el pis en el sorteig públic celebrat el desembre passat i avui aquell somni s'ha convertit finalment en una realitat.
3: I precisament a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici al carrer Marina del quan eren inquilins des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a ús turístic. Un desnonament que s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda del Congrés d'un decret de moratòria en desnonaments. I un autobús de línia ha cremat completament al centre de Girona, just a sota de les vies del tren al carrer Berenguer Carnicer. El foc s'ha produït quan passaven 10 minuts a les 6 de la tarda. Ha quedat totalment calcinat, però per sort no s'han de lamentar desgràcies personals.
5: Yo, hey, check this out.
6: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
7: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
6: Hit Parade.
8: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.
6: Accelera amb la Vespino fins a l'infinit.
8: I deixa que els bigis et facin ballar sota les boles de miralls. Michael Jackson et rodi el cor en cada dia.
9: Hi, this is Michael Jackson.
8: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir.
6: Hit, hit, boy.
8: Presentat per Jordi Casas.
6: L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
10: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Senyores i senyors, de nou en aquesta sintonia, en el VIP 45, ben trobats, en aquesta cita doncs, que compartim a través d'aquesta ràdio per recordar aquelles cançons que són èxit. Avui hem entrat per la porta gran, recordant una de les grans clàssiques de Tom Hooker. Aquell looking for love, buscant l'amor, un amor que no havia manera de trobar, però que, en definitiva, es va convertir en una de les cançons més escoltades d'aquest home en aquell moment. Any 1986, el que fem nosaltres aquí és recordar les cançons dels 70s, 80s i 90s en aquesta cita doncs, que ens aporta el VIP 45. O sigui que, res, entrem en matèria, que tenim encara moltes coses.
1: VIP 45.
0: Coses tan interessants i tan maques com aquesta. Una producció italo-disco també que arriba i que recordem ara mateix aquí en el VIP 45 de la mà d'una noia que es feia dir Rose. Una veu encantadora per un resultat musical que no cal dir que va estar esplèndid. Això es deia Fairytale. L'escoltem.

0: Que maca melodia. Estàs preparat o preparada per volar? Are you ready to fly? L'any 1992 era la guapíssima Rosala directament des de Zàmbia, un país de l'Àfrica. Una moreneta increïble que va ser capaç amb la seva música de conquerir-nos el cor a tots. A més, una de les cançons doncs, que recordem amb molta tendresa, com aquell també Everybody's Free, que va ser la primera cançó que va extreure d'aquell primer àlbum. Rosala també protagonista avui en el VIP 45, d'aquells records que perduren en el temps i que nosaltres doncs recordem.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.

0: Un dels grans arribant directament des d'Itàlia i on nosaltres avui també hem recuperat aquí en el VIP 45. Estic parlant de Kano, el creador de Another Life, de Queen of Wishes i de moltes cançons més. Avui el torna Annie Love.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: Que bo, que bo. Després del Push the Feeling On arribar Still Crying. Són els New Crawlers, una formació dels 90 i que avui també passen en aquest VIP 45. Atenció, perquè després arribarà una melodia de Tom Hooker en Linda Your Rizzo.

0: Aquesta va estar una de les melodies de l'any 1983, en aquella dècada que es va fer molt i molt popular i va ser molt i molt coneguda. Des del Regne Unit, els Freeze. Sota la batuta del gran Arthur Baker, no podia ser altre, un cotitzat productor, i la remescla perfecta també de Gilly Ben Benítez. Tots dos amb aquest gran resultat i un projecte musical que va quedar, doncs, amb un One Hit Wonder, i també on nosaltres avui l'hem volgut escoltar aquí en el VIP 45.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45.
0: Anem directament cap als 90. Tot recuperant una cançó molt melòdica, per cert, d'una gent que es feia dir Kim Lucas. Això es deia All I Really Want. L'escoltem.

0: Des de França, l'any 1985, eren els Electra. Amb un Cuando, Cuando. Que en poquíssimes setmanes es va convertir en una de les més escoltades arreu d'Europa. Cuando, Cuando. Electra, protagonista en el Vic 45. Entrem ara mateix a la recta final. Encara ens queden un parell de cançonetes més per escoltar, o sigui que no marxeu.
1: VIP 45. Els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: Cançons tan bones com aquesta. Des de Filadèlfia. L'autèntic so Sister Sledge. Aquestes quatre noies guapíssimes amb All American Girls.

0: Després de tants i tants anys, poder escoltar això és tot un luxe, de veritat. La cançó ja té quasi bé 40 anys. I aquí la tenim, All American Girls amb Sister Sledge.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: I marxem, ho fem amb l'Affair i aquest Secret Eyes. Tornem, us emplaço a la propera edició. Que vagi bé.

Què tal, senyores i senyors? Què us agraden aquestes entrades? Això ho fa el Xema de Vic, el Xema Llop, un noi que presenta un programa que, bé, el presenta alguna vegada.

tantes, poca cosa. Aviam, cada setmana anem canviant, òbviament, de cançons. Intentem no repetir tot i que a vegades és inevitable perquè, esclar, s'ha de posar Michael Jackson, Madonna, Prince, Whitney Houston, Elton John, George Michael, etc, etc. Molt bé, doncs res, una forta salutació, nois i noies que m'escolteu en línia o bé

0: que a vegades no s'actualitza com deuria i també des del podcast d'iVox. Saludem també a la FM, al Ripollès, a l'Empordà, Girona Capital i tot el gironès, també directament als que ens escolteu des de la selva, però no la selva amazònica, sinó la de Girona. També els companys i companyes de Manlleu, Vic, l'Osona, els que us trobeu al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona, tota la seva àrea metropolitana, al Bages, a Noia, Lleida, Andorra, a Formentera, Eivissa, a Sitges i també Andorra, ho he dit? Sí, ho acabo de dir.
1: Ho acabes de dir!
0: I també a la gent de Tarragona, al Baix Penedès, a Cunit, a la Costa Daurada, aquesta costa tan maca, eh? Doncs vinga, com és habitual, el que farem és escoltar una bona cançó que avui en recomana l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
2: Hola, què tal, Jordi i oients de Hit Parade? Salutacions d'Esteve Llop.
0: Gràcies.
2: És el moment ara de mirar cap al passat i recuperar, doncs, alguna història que puguem contextualitzar en el marc d'una cançó en concret. I avui viatgem als anys 70 per a recuperar una gravació de la banda britànica Supertramp. Comparteixo amb molts oients la nostàlgia respecte a l'existència d'aquesta banda, que de fet no s'ha dissolt encara oficialment, però que va tenir un abans i un després amb la marxa de Roger Hodgson, el seu carismàtic vocalista. La formació va seguir endavant amb Rick Davies, l'altre compositor i vocalista del grup, però ja fa anys que no té activitat degut a l'edat dels seus components i també, sobretot, per la malaltia, un càncer que té Rick Davies, del qual ja fa temps que no en tenim notícia. Doncs bé, la música que feien als anys 70 era una curiosa mescla de diferents estils musicals única, que només ells sabien fer. Recuperem un dels seus temes més coneguts que va sonar dins del treball que li donava títol a aquesta cançó, el 1979, Breakfast in America.

0: Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical.
1: Els teus records.

recorda són aquelles fitxes grogues, carbasses, els autos de xoc, amb aquells pneumàtics, que portaven al voltant i anaves topant amb les noies, i quan se t'acabava la fitxa, venia un noi tot xulo, s'emparrava el

tema que es deia Don't Bring Me Down. Per cert, abans, l'Esteve Llop ens ha presentat el Breakfast in America de Supertramp, on hi havia una senyora allà aguantant una safata a la portada. Es deia Kate Murtagh i va morir l'any 2017 amb gairebé 100 anys. Oh yeah, Summer Nights, Greece, John Travolta, Olivia Newton-John.

0: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, eh? I me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

The Radio Star. Doncs home, va costar, va costar que la televisió o el vídeo es carregués, doncs, a la ràdio. És que, de fet, ni el YouTube, ara hauria de ser YouTube Cult, The Radio Star, o The TV Star, no? I bé, amb les xarxes socials tot va evolucionant, però sempre queda lo analògic i lo clàssic. Recordant, per exemple, el gran John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, des d'una pel·lícula genial que es deia Grease. O, per exemple, Trevor Horn, amb els Bagels. Això es deia Video Cult, The Radio Star. I bé, de fet, aquest home era l'enginyer de so també de Pet Shop Boys. Ara anem a escoltar una de les cançons del pare de Thomas Van Galter de Daft Punk. Es diu Daniel Van Galter.

Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

Ostres, quan records aquesta cançó, eh? Carlos Pérez, no en Carles Pérez, que surt els matins a la ràdio, que és amic meu, sinó un altre. Pizza, le chef, hotels. Hey!

cançó, senyors i senyors, després de Les Manos Quietas, Carlos Pérez. Soc en Jordi Casas, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia i en format podcast. Una mica de Muhammad Ali amb això que es deia

vocalista americà, va treure aquesta gran cançó que es deia You Got It, tu ho has aconseguit. Roy Orbison, que també va ser molt famós, possiblement més que encara amb aquesta cançó, amb el tema Pretty Woman, de la pel·lícula Pretty Woman, que va protagonitzar la guapíssima i gran actriu Julia Roberts. Movem una mica de creadors de The Valley Road. Això sonava a la ràdio als anys 80, ho vaig presentar com a novetat. Bruce Hornsby and the Rage, Look Out Any Window.

Una versió una mica llarga per als Thompson Twins, els bessons Thompson, que van tenir bàsicament dos èxits, el Hold Me Now, o aquesta que es deia Doctor, Doctor, Doctor, Doctor. Ara seria Doctor, Doctor, passi l'any que ve, més o menys, per dir alguna cosa, allò, una miqueta més actualitzada i realística. Després hi havia The Twins, que varen crear el Face to Face, Heart to Heart, però és una banda totalment diferent. Anem ara a escoltar la banda de David Byrne, que va estar vivint a Barcelona. És el líder de The Talking Heads i aquesta és La carretera que va al lloc. I us puc assegurar que n'hi ha alguna, especialment aquella que va de Lleida cap a la Vall d'Aran, que passa per la Guaira, i de cop i volta, eps, s'ha acabat la carretera. Tenim que anar a mà dreta i a passar per els pobles, aquests tan bonics de Lleida. Per cert, salutacions a aquests cargoleros i cargoleres de Lleida, la terra ferma. Road to Nowhere, Talking Heads, els caps parlant.

curiosament feia música peluda, Felix Sound, però d'aquella de la bona i comercial. Era perruquer, però es va dedicar a la música. John Bon Jovi, amb la seva banda, els Bon Jovi, i això que es deia directament vivint dins d'una pregària. Living on a prayer. Aquesta també la vaig presentar com a novetat, una mica de R.E.M., amb això que es deia Losing

0: sencera de R.E.M. Perdelloremos l'Ultima Religion. Oi, Esteve?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs sí, mira, estem a punt de marxar i ho farem amb Jackie Wilson i una cançó dels anys 50 que m'encanta i que es deia Red Petit. Jackie Wilson!

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.